0: novetats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

tinc l'esperança de creure't algun dia, però em cansa molt la teva hipocresia. Quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força. Perquè les cicatrius que

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Eh? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva bola.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga!
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga!
13: Ves, quina gràcia!
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni!
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El gelís fa màgia, no miracles, eh?
17: Doncs quin xororamà!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Aquí no hay no. Aquí no hay atro.

Fit tu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me

pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més.

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. Dos, un... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No,

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: truc que vull que fem ni ho et a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes estemes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

l'omni d'afant per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ara sí, ara sí.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.
4: Ella fa d'on sola lluna no té cap secret.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororamà.
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'estimes.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmitir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant

0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. El ple de l'Ajuntament va aprovar el passat dijous per unanimitat la modificació pressupostària 6/2026, que preveu incorporar parcialment el romanent de tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació de pressupost de 2025. La proposta contempla una inversió total de més de 2 milions d'euros destinada a reforçar diferents àmbits municipals i impulsar actuacions de millora de l'espai públic, equipaments i serveis. Les inversions previstes en aquesta modificació pressupostària inclouen actuacions destacades en matèria de seguretat, educació espacial i públic, sostenibilitat i equipaments municipals. Entre les principals partides hi ha la reposició de plantacions i millora d'espais verds, amb més de 628.000 euros, la compra de sòl i habitatges, amb més de 122.000 euros, la renovació de l'enllumenat LED, la digitalització del servei del cicle integral de l'aigua i diverses actuacions de millora als centres educatius i equipaments culturals. També es preveu destinar recursos a la renovació del parc mòbil municipal i de la policia local, a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua, projectes de la millora de l'espai públic i a la redacció de projectes tècnics. Segons el tinent d'alcaldia d'Hisenda Pública, Àlex Brossa, el resultat positiu del tancament pressupostari permet invertir en aquestes iniciatives i, de fet, inverteixen la meitat del resultat en totes aquestes actuacions per poder-les executar properament. En l'àmbit econòmic, el ple també va aprovar unànimament el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de factures de l'any 2025 que no es van poder imputar al pressupost dins del mateix exercici. Podeu llegir una crònica més àmplia del ple a SantQuirzeVallès.cat. A partir de demà i fins aquest diumenge 7 de juny, Sant Quirze del Vallès tornarà a vibrar amb una de les cites més esperades del calendari local, la mostra gastronòmica i el Market Tasta Sant Quirze del Vallès 2026. Durant 6 dies, espais emblemàtics com el Parc de les Morisques es transformaran en escenaris plens de sabor, productes i serveis de qualitat, música i experiències úniques que conviden a gaudir amb tots els sentits. El tret de sortida arribarà els dies 2 i 3 de juny amb els tastos de vins al pati de la Casa Pintor Vilapuig, organitzats per Casa Marieta, oferiran una experiència íntima per als amants del bon vi, amb sessions guiades per un sommelier i aforament reduït. La programació continuarà dijous 4 de juny a la Masia Can Barra, amb un únic tast pedagògic guiat de vins i cava en format educatiu, i a partir del vespre sí, l'espai s'obrirà al públic amb una àmplia zona de degustació de vins, caves i gastronomia local en un ambient festiu amb música en directe. El cap de setmana marcarà el punt àlgid amb els tradicionals sopars tasta, divendres 5 i dissabte 6 de juny, que es faran al Parc de les Morisques. Restauradors locals oferiran una gran varietat de plats, des de tapes clàssiques fins a propostes més innovadores, en un entorn vibrant amb actuacions musicals de grups emergents i formacions locals. A més, dissabte, a partir de les 5 de la tarda, el parc acollirà el Market Tasta, una mostra dinàmica del comerç local amb productes, serveis i activitats per a tots els públics. Una oportunitat també per descobrir i donar suport al teixit comercial del municipi en un ambient animat i participatiu. I la setmana culminarà el diumenge, 7 de juny, amb els Vermuts Tasta, una iniciativa que aposta pel format diurn. Els establiments participants oferiran propostes gastronòmiques adaptades al vermut en un ambient distès amb música en directe. Per a més informació podeu consultar santquirzevallès.cat. Sant Quirze del Vallès va viure ahir diumenge una jornada marcada per la solidaritat amb la celebració de la primera edició de la Caminada Solidària Oncològica, Caminem per la Vida. L'activitat impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de recaptar fons per l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron va superar les expectatives inicials i va reunir 700 persones inscrites. La iniciativa ha permès recaptar un total de 9.100 euros que es destinaran íntegrament a la investigació oncològica. L'esdeveniment també va ser possible gràcies a la implicació de les persones impulsores del projecte, en Sergi Millas, la Mònica Molina, l'Òscar Blanco i l'Ernest Pérez, que van promoure la caminada amb la voluntat de contribuir a la recerca i donar visibilitat a la realitat de moltes persones i famílies afectades pel càncer. L'èxit d'aquesta primera edició consolida la voluntat municipal de donar continuïtat a la iniciativa i ampliar-la en el futur amb noves activitats de sensibilització, suport i recaptació de fons per a aquesta investigació. La gran resposta ciutadana posa de manifest el compromís solidari de Sant Quirze amb les causes socials i la recerca mèdica. Podeu veure totes les fotografies d'aquesta caminada al Flickr de l'Ajuntament. Sant Quirze també ha celebrat una nova edició del concurs Sant Quirze Temps de Flors, una iniciativa impulsada per la veïna i col·laboradora de Ràdio Sant Quirze, Ana Maria Leiva, amb l'objectiu de fomentar la decoració floral de façanes, aparadors i espais exteriors del municipi. L'activitat també va comptar amb la participació de l'Ajuntament, que es va sumar a la proposta contribuint a l'ambientació floral d'alguns espais del poble. De fet, la regidora de Cultura, Bea Artiel, va assistir a l'acte de lliurament a la mateixa entrada de l'Ajuntament. Després de la valoració de les diferents decoracions presentades, el jurat va atorgar els premis a la categoria comercial a Coronado, que va obtenir el primer premi, Perruqueria Nieves, que va rebre el segon, i Eva Sevilla, guanyadora del tercer. En la categoria particular, una de les propostes més singulars va ser la del veïnat del carrer Gaudí, que va crear una alegoria als veïns i veïnes que hi havien viscut anys anteriors. La decoració incorporava un banc amb moguets en representant les persones que s'hi reunien habitualment i cintes amb els colors del poble, el verd i el vermell. Les premiades en la categoria particular van ser Elisabet Soldat, Cristina Robles, Cassi Pérez i Carola Dinarès, en reconeixement a la cura i l'originalitat de les seves decoracions. Des de l'organització s'ha volgut agrair la implicació de totes les persones participants i la seva contribució a aquesta iniciativa, que ha permès donar un toc floral a diferents espais del municipi. El passat 29 de maig, un grup de veïnes i veïns va participar en una sortida cultural adreçada a la gent gran a la cripta i la colònia Güell, una de les joies patrimonials més destacades del modernisme català. Durant la jornada organitzada per l'Ajuntament, les persones assistents van tenir l'oportunitat de descobrir la història de la colònia Güell, l'antiga colònia industrial impulsada per Eusebi Güell, tot passejant pels seus carrers i coneixent de prop el seu valuós patrimoni arquitectònic i social. Un dels moments més esperats de la visita va ser el recorregut per la cripta de Gaudí, considerada una obra clau la trajectòria de l'arquitecte. Els i les participants

0: temps.
1: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb sol, tot i que al vespre el cel es taparà i mantindrem la calor. Tot i això, les temperatures no pujaran tant com aquest cap de setmana i estaran entorn dels 25-26 graus. Per demà es preveu un ambient més aviat ennuvolat. Mantindrem les temperatures màximes entorn als 27 graus i no es descarta que plogui una mica més aviat cap a la tarda. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada i per a més informació consulteu santquirsevallès.cat i radiosantquirse.cat.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
5: Per sentir una mica de música, que ja toca.
6: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 388 des dels nostres inicis i 38 d'aquesta desena temporada. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema, gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva pel cine fantàstic, les pel·lícules de monstres i els efectes especials artesanals. Entre les seves grans influències juvenils destacava Ray Harryhausen, mestre de la tècnica de la stop motion, així com el cinema de King Kong. Peter va cursar estudis elementals i posteriorment va matricular-se al Capity College, però va deixar la seva formació a mitges. Tampoc mai va passar per una escola de cinema ni va rebre formació acadèmica especialitzada.

Tal i com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacta era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

A finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys, perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta, marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira ferotge sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant la producció del Delirante Mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre que darrere l'excés gore existia un cineasta d'enorme talent tècnic i narratiu. Paral·lelament, Jackson va desenvolupar un profund interès pels efectes visuals i les tecnologies cinematogràfiques i, juntament amb col·laboradors locals, va construir les bases del que posteriorment seria Weta Workshop i Weta Digital, empreses fonamentals pel desenvolupament de la indústria audiovisual neozelandesa.
2: He

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Hulme, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Hulme i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weta Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1996 va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Inicialment Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

El repartiment reunia actors consolidats i nous talents. Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Kate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Oscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Oscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant. La cinta va mobilitzar enormes recursos tècnics de Weta Digital i Weta Workshop, que continuaven expandint les seves capacitats tecnològiques des de Wellington. King Kong va ser un gran èxit comercial i crític. La pel·lícula va guanyar 3 premis Oscar tècnics, concretament el de millor so, efectes sonors i efectes visuals, d'un total de 4 candidatures. Paral·lelament, el director consolidava la seva faceta com a productor, impulsant projectes de nous cineastes i contribuint al desenvolupament de la indústria del seu país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera. El retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment, el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquella decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: down abreast. Please see for me that I has hang.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Tornem a estar aquí, torna a ser dilluns. Som dia 25 de maig de 2026 i són les 7 de la tarda. Estem disposats a passar una bona estona amb tots vosaltres, a passar-vos informació diversa que esperem que sigui del vostre agrat. Suposo que esteu d'acord amb mi que comença a fer caloreta. Ens ha vingut de cop perquè, que jo recordi, la setmana passada i finals de l'altra encara anàvem amb jaqueteta i ara, doncs, ja anem amb tirants. Vol dir que, com està passant últimament amb el tema del canvi climàtic, passem del fred a la calor amb un plis-plas. Però, bueno, és el que ens toca viure. Només el que hem de fer és protegir-nos, estar fresquets, no fer esports a les hores que fa molt sol, en fi, adaptant-se una mica a l'estiu, perquè em sembla que és el 21 de juny, entrarem a l'estiu, estem a 25 de maig, no falten tants dies. En fi, que és l'estiuet i ens tocarà suar i passar calor. Seguint l'escaleta del programa, ens toca de què parlarem avui.

Mireu, avui us vull parlar d'un tema que és més mèdic que no pas meu i tampoc, doncs, té que veure molt amb la cuina. Però us en vull parlar perquè és un tema, un de tants temes, que afecta la meva salut, amb el qual tinc moltíssima experiència i potser podré ajudar alguna persona que no sap el que li passa i no està diagnosticada. Us vull parlar de la famosa hipotiroides. Mireu, per experiència personal, la meva hipotiroides va ser producte del meu segon embaràs. Sol passar, però no sempre s'adquireix la malaltia de la tiroides a través d'un embaràs, perquè hi ha molts homes que avui tenen hipotiroides. Quan us aconsello que consulteu el metge? Mireu, els signes i els símptomes de la malaltia de Hashimoto, perquè la hipotiroides és la malaltia de Hashimoto, que és qui la va descobrir, varien molt i no són específics d'aquest trastorn. Com que aquests símptomes poden ser el resultat de nombrosos trastorns, és important consultar amb el metge el toc d'atenció tan aviat com sigui possible perquè ens puguin fer un diagnòstic precís i oportú. Perquè el pitjor que ens pot passar és estar patint d'hipotiroides, no saber què ens passa, començar a notar que tenim dolor articular i molta rigidesa, que les dones que menstruen tenen unes hemorràgies excessives i molt irregulars, que a vegades es cau una miqueta amb depressió, que es comencen a tenir problemes de memòria i de concentració, que se'ns infla el goll, o sigui, el coll, el goll, se'ns infla la glàndula tiroides, que com tots deveu saber, té forma de papallona i la tenim concentrada en el nostre coll. Se'ns trenquen les ungles, se'ns aprima el cabell, ens cau molt, i a vegades inclús se'ns pot inflar la llengua. I direu, uf, quines coses més estranyes, sembla que unes no tenen res que veure amb les altres. Quina és la causa de la malaltia de Hashimoto? Pues és un trastorn autoimmune. Els trastorns autoimmunes vol dir que si tu adquireixes aquesta malaltia, la tens per tota la vida. El sistema immunitari crea uns anticossos que ataquen les cèl·lules tiroïdes com si fossin bacteris, virus o alguna altra cosa estrany, i demana per error l'ajuda de gens que combaten malalties i danyen les cèl·lules i causen mort celular. Sí, sí, així com us ho dic. Segurament no us ho pensàveu, no? Hi ha molta gent que diu, oh, tinc tiroides, no m'aprimo perquè tinc hipotiroides. I altres, m'aprimo molt perquè tinc hipertiroides. La hipertiroides és molt més letal que la hipo, perquè de hiper es pot arribar a morir. Si no, tens un tractament adequat, eh? No està clar què fa que el sistema immunitari ataqui les cèl·lules tiroïdes. L'aparició de la malaltia pot estar relacionada amb factors genètics, amb detalls ambientals com ara infeccions, molt d'estrès o exposició a radiacions, i a interaccions entre factors ambientals i genètics. Quins són els factors de risc? Els següents factors de risc que us anomenaré s'associen amb la malaltia de Hashimoto, que per dir-ho d'alguna manera és el grau més alt de la hipotiroides. Hi ha hipotiroides lleu, hipotiroides greu, però jo quan et diagnostiquen, que és el que em va passar a mi, la malaltia de Hashimoto, doncs, ai mare meva, con la iglesia hemos topado. Què els hi passa a les dones amb el tema del sexe? Doncs que tenen més probabilitat

ocupar la malaltia de Hashimoto. Voldria ser breu per no fer-me pesada, però sí que us vull comentar coses que a lo millor vosaltres ho haureu notat i no sabreu el per què les esteu passant. Per exemple, molta fatiga, o sigui, sentir-se cansat i sense energia, sense haver fet absolutament res, simplement aixecar-se del llit. Intolerància al fred. Les persones amb hipotiroides sentim fred quan altres persones no la senten. Augment de pes. Un augment de pes lleu i la dificultat per perdre'l. Estrenyiment. Digestions lentes i trànsit intestinal molt enlentit. Ja us he comentat abans, pell i cabell secs. La pell es torna molt seca a tot el cos, molt aspre, i el cabell es pot tornar finet i trencadís. Els problemes de concentració, que aquests ja afecten de diferent manera, dificultat per pensar, per concentrar-se o mantenir la memòria. I el bocio, que és el que hem dit abans del goll. El bocio és un agrandament de la tiroides que pot causar una inflor a la part frontal del coll, a vegades amb sensació de pressió o dificultat per respirar, inclús per empassar. Quins altres símptomes podem tenir? Doncs molts canvis d'humor. Ara estic apàtic, ara tinc depre, ara estic contenta, ara... Molts canvis d'humor, una cosa cíclica. El dolor i la rigidesa muscular, que són dolors i sensibilitat als músculs i a les articulacions. Les alteracions menstruals, ja us ho he dit, em sembla que és la tercera vegada, caiguda de cabell, unyes quebradisses, i inflor. Podem tenir inflor a la cara, a les mans, als peus, al cos en general. Quin tractament podem aplicar sempre prèvia visita mèdica, sempre amb analítica específica de tiroides, eh? No així a la tum-tum. La majoria de persones, sobretot amb la malaltia de Hashimoto, prenen medicaments per tractar l'hipotiroidisme. Si tenen símptomes lleus, és possible que no donguin tractament, però si ja les analítiques donen que l'hormona estimulant de la tiroides està com mig morta, o sigui, que no funciona, s'ha de controlar amb nivells d'hormona tiroidea i llavors tens que prendre tiroxina o l'hormona T4. Val? Hi ha diversos noms d'aquest medicament, però pràcticament és que t'administren la tiroxina perquè la teva glàndula tiroides deixa de fabricar-la i la teva glàndula tiroides, que és la que filtra totes les teves emocions, que ningú està al corrent de que si la glàndula tiroides no funciona, no funcionen molts altres aparells del cos, diguis fetge, diguis pàncreas, diguis ronyó, vol dir que per força ens hem de medicar. I quan estem diagnosticats, aquesta medicació l'hem de prendre tota la vida. Per algú és una malaltia autoimmune, com us he dit. S'ha de controlar la dosi a través del metge, s'han de fer analítiques al principi bastant seguides, després ja un cop està controlat, tenim la tiroxina controlada, doncs cada 6 mesos n'hi ha més que de sobres. No us ho creureu. El fet de tenir hipotiroides pot modificar els resultats d'una intervenció. Pot modificar que posar-te una pròtesi de genoll et vagi millor o pitjor. Jo això ho he descobert últimament amb la meva intervenció a cor obert. Quan li vaig fer la pregunta del millor a la meva cardiòloga, li vaig dir: doctora, em va dir que les primeres vàlvules em durarien 10 anys i me n'han durat 6. Què ha passat aquí? Per què s'han avariat aquestes vàlvules? I la doctora em va contestar que no m'ho podia demostrar científicament encara, però que s'estaven fent estudis sobre aquest tema perquè sabia

0: detectat la importància que té la glàndula tiroides al nostre cos, amb moltes altres malalties que patim al llarg de la vida i amb intervencions que hàgim de patir. Fins aquí us he volgut donar aquesta informació perquè moltes vegades, sobretot les dones, tenim símptomes als que no donem importància. Ai, se'm trenquen les ungles, bueno, em falta vitamina. Ai, els cabells, que em cauen molt. Bueno, és que és el temps de les castanyes, i el temps de les castanyes cauen els cabells. No, no, no, no, aneu al metge. Ai, estic molt fatigada, però deu ser la calor. No, no, no. Un no es pot llevar cansat ni fatigat si ha aconseguit dormir bé. Ull. Perquè a vegades diem, he dormit 8 hores, però no has dormit 8 hores, ni 7 ni 6. Has estat inquiet, nerviós, has estat somiant. Llavors tu et lleves no descansat. Però si tu tens un bon dormir, tens un bon son, i et lleves cansat o fatigat, o cansada o fatigada, creieu-me, aneu al metge i digueu-li. I fins aquí aquest tema més clínic, però parlat sempre de des de la meva experiència.
1: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
0: Mireu, llavors us volia comentar una altra cosa que també estic vivint, eh? Jo sempre parlo de les meves experiències personals, aviat tot el poble sabrà, ja sap què menjo perquè penjo les fotografies del que cuino, però sabrà tota la meva vida. Però bueno, com que són coses reals, que no són dolentes i que les explico per ajudar, doncs endavant. Mireu, jo, com a conseqüència de l'última intervenció a cor obert, la intervenció de cor va anar fantàsticament bé, però llavors vaig tenir una sèrie de daños colaterales que no tenien res a veure, que si bactèries de quiròfan, que si aigua al pulmó, que si inflamació de les cames, bueno, patapim patapom, 40 dies a l'hospital. Vale. Què ha passat amb aquests 40 dies a l'hospital? Doncs que quan vaig a revisió del cor em diuen que el meu cor està fantàstic. Però jo li dic a la meva doctora, sí, doctora, el meu cor i el meu cap estan fantàstics, però de cintura en avall jo no funciono. Vaig borratxa pel carrer si no vaig en caminador. Tot el dia, si vull fer dos cosetes i mitja a casa, dos cosetes i mitja i em sento. Dos cosetes i mitja més i em torno a sentar. I això no és el meu tarannà normal. I la doctora em diu, miri, Anna, té que entendre que vostè té un estrès posttraumàtic. Jo me la miro i li dic, què és aquesta paraulota? Un estrès posttraumàtic. I m'explica que un estrès posttraumàtic no és ni nada más ni nada menos que tant mentalment com físicament el teu cos està donant una resposta a tot allò que no tocava, no? Com va ser les bactèries de quiròfano, els bitxitos, la mucositat, bueno, patapim i patapom. I jo li pregunto, i això com se soluciona? Diu, pues miri, Anna, no existeix medicament per això. Això s'ho ha de gestionar vostè soleta. Dic, com? Diu, sí, sí. Diu, vostè soleta s'ho ha de gestionar. Diu, i no la vull decepcionar ni entristir, però això li pot durar un any o un any i mig. Mireu, quan em va dir això, jo sóc valenta, positiva, tot el que vulgueu, però em vaig fer petita la cadira, perquè havien passat 3 mesos de la meva intervenció. Per tant, per un any o un any i mig faltaven molts mesos encara de patiment, no? Què ha comportat això? Doncs mira, tinguer-se que posar en mans d'una terapeuta que m'ajudi a gestionar moltíssimes coses, que m'han vingut coses com un brot d'artrosi, com que se m'estan deformant les mans, que també és per l'edat, eh? Però que potser encara no tocava i com a conseqüència d'això ha tocat. I per què us ho explico? Doncs perquè quan a mi em van dir aquesta paraulota, estrès posttraumàtico, jo no sabia el que era això, no? Jo llegeixo molt, m'informo molt, però no estava informada. I quan entro a l'ordinador i consulto, m'esgarrifo de veure quantes coses poden passar quan un està amb estrès postraumàtic. Quina de les coses més normals passa? Doncs que estàs emocionalment molt sensible. A l'estar emocionalment molt sensible, si tu tens un dolor que de 1 a 10 està al 4, tu el sents a 8 o a 10. Això et va complicant tots els símptomes que tu puguis arribar a tenir, no? Com per exemple, pues que porto des del 3 d'abril amb una trocanteritis al maluc, que després fa 3 setmanes un brot d'artrosis a les dorsals, a les lumbars i a l'altre maluc. Clar, això et fa un dolor bèstia, però jo el sento multiplicat per 10. Vull dir que estar amb estrès posttraumàtic, que es pot passar per moltes coses, perquè tinguis un accident, perquè tinguis una ruptura de parella, perquè s'hagi mort un familiar al que estimaves molt, perquè passis per un quiròfano, et vagi tot fantàstic i de cop i volta tot es comenci a torçar. Vull dir, no només l'estrès posttraumàtic afecta el meu cas, afecta a molts casos quotidians i a molts casos que vivim cada dia. Doncs al loro. Si no sabeu què us passa, si teniu ganes de plorar més de lo normal, jo ja sóc ploramiques, però si ploreu més de lo normal, si tot us emociona, si us molesta el que us diuen, si us sembla que aquella persona no us ha dit les coses com us les havia de dir, tot això és estrès posttraumàtic. I si, com a mi, teniu la mala sort de que us acompanyen molèsties físiques, doncs, déu-n'hi-do. Així estic jo en aquest moment, en aquest precís moment. Però avui m'he armat de valor, he pujat a l'emissora, estic aquí amb el meu tècnic preferit, que és el Miguel Ángel Bueno, que està a la cabina, i jo estic, no sé com en diuen això, potser la peixera, no me'n recordo. A l'estudi, estic a l'estudi amb el meu micròfon, els meus cascos, intentant fer el meu programa. I ara sí que ja passarem al tema del programa, l'alimentació.

0: Mireu, avui tenim el goig a Cuines del Món de tornar a tenir el nostre amic Toni Brunet, que, com sabeu, viu amb la seva parella a Tailàndia. A mi m'encanta la cuina tailandesa, és complicadilla, però no és irrealitzable a casa. I el país, ja us ho explicarà, s'han celebrat unes festes reals que la gent celebra depenent de la seva butxaca, evidentment, perquè és un país amb moltíssima misèria en els pobles d'interior, i ell té la sort de poder-ho celebrar, no com el rei, però potser sí com un príncep. Endavant, Toni.
1: Hola, Anna Maria. Aquí el Toni Brunet, des de la illa de Koh Samui, de Tailàndia, una vegada més, per als teus oients de Ràdio Sant Quirze. Avui us parlaré de la festa de Songkran. La festa de Songkran és el cap d'any budista de Tailàndia que es celebra cada any entre el 13 i el 15 d'abril. Aquest any hem entrat en el 2569. La festa de Songkran és una festa molt alegre. És la festa de l'aigua. La gent, amb pistoles d'aigua, galledes, es ruixa pel carrer i simbolitza purificació, rentar pecats, netejar la mala sort de l'any anterior. És molt divertida, per dir-ho així. Però també té la part de tradició religiosa. És una festa familiar on es visiten temples budistes per netejar les figures del Buda amb rituals d'aigua i pregàries. I també una altra forma és mostrar respecte. On es diu Rot Nam Dam Hua, i és els joves aboquen aigua perfumada a les mans dels seus majors o ancians per demanar-los benedicció i bona sort per l'any entrant.
0: Ostres, Toni, molt interessant el que ens estàs explicant. Ja no sabia que el cap d'any budista el celebrava el mes de juny, o maig, el mes de maig, que ja m'han anat al juny, ja tinc ganes, es veu, de passar calor. Trobo molt interessant, sempre ens expliques coses que valen molt la pena i ara estarem atents a les teves receptes.
1: Avui us parlaré de la cuina reial tailandesa. De primer us parlaré d'un entrant que es diu Krab Nyang Kam. Bàsicament és de fet amb cranc. Es presenta amb diferents bols que porten un porta coco sec, un altre cacauets, un altre bol amb llima trossejada, amb la pell, llima trossejada amb pell, un altre bol amb ginger trossejat, llavors un altre bol amb escalonyes ben trossejades petites i un altre bol amb salsa de sucre de palma amb trossets de bitxo. Tot això serveix, es presenta amb unes fulles que en diuen betel leaves, que seria unes fulles similars a la morera, però que són molt típiques d'aquí de Tailàndia i que tenen propietats medicinals tradicionals. I cada fulla es dobla com si fos un petit embut i a dins s'hi va ficant totes aquestes coses. Ah, m'he oblidat, un altre dels bols porta cranc fresc fet amb curri i coco. Llavors, doncs, poses la fulla en forma de cono i vas posant, doncs, el coco sec, els cacauets, la llima a trossets, el ginger, les escalonyes, la salsa de palma, de sucre de palma, tot trossejat així, i seria com un nem, per dir-ho així. i és molt, molt saborós i és molt exclusiu, de, no ho fan en restaurants normals, per dir-ho així. El següent plat que us parlaré, que ja és un plat principal, és llamàntol, que es diu llamàntol amb pad thai fettuccini. El fettuccini, ja tots sabeu que és una pasta de fideus llargs, pla i ample, que va molt bé perquè capti totes les salses cremoses i tal. I llavors el pad thai, que em sembla que ja us en vaig parlar la vegada anterior, es fa amb ous, soja fresca, salsa de tamarind, cacauets, una mica de sal, tot això ben barrejat, i llavors els fettuccini, que en italià se'n diu, són cintes petites, per dir-ho així. Tot això ben mesclat amb una salsa de vi blanc bisque, és a dir, com que estem parlant del llamàntol, doncs s'ha fet prèviament una bisque de llamàntol, i tot això barrejat junt amb el llamàntol que es fa a vapor, i tot això és exquisit. Espero que us hagi agradat i s'us hagi fet la boca aigua.
0: A Toni, a mi se m'ha fet la boca aigua, sobretot amb el llamàntol. Però crec que t'oblides una cosa. No ens dius quins postres? Quins postres acompanyen aquest dinar?
1: Perdoneu, però faltaven les postres. Us parlaré també del Siam Coconut Dessert Trilogy. És a dir, Siam és una altra forma d'anomenar Tailàndia. I és un postre bàsicament de coco, però la trilogia és perquè es presenta unes petites peces de plàtan fregit, arrebossat, i llavors trossets quadradets de pandan melon cream. El pandan té un sabor fort, dolç i avainillat, per dir-ho així. I també es presenta amb un mousse de taro coconut, per dir-ho així. És a dir, el taro, la mousse aquesta es composa de perles de tapioca, llet de coco i taro. Taro és un tubercle de color lila i sabor delicat. I doncs fan com un mousse amb això. I tot això, a més, es presenta amb una bola de vainilla. Per això en diuen trilogy. I és exquisit. Lògicament, és per disfrutar-ho. Bé, fins aquí tot el que us volia dir d'un bon àpat real de Tailàndia. Que passeu una bona jornada.
0: Bé, Toni, sí, amb el llamàntol salivava, amb els postres ja me'ls he imaginat, ja me'ls he vist aquí davant, perquè jo no sóc molt llaminera, però una mica de dolçor també m'agrada. Mira, aquí ens has fet obrir la gana, perquè aquí ara mateix són les 19:30 i crec que vosaltres aneu 5 hores, o sigui, per vosaltres és 5 hores menys. Vol dir que igual esteu dinant o no sé, però de veritat que ens has fet obrir la gana. Et donem una altra vegada les gràcies per haver col·laborat al nostre programa i t'esperem la propera temporada. Una abraçada per tu, la teva parella i per tot el poble de Tailàndia.

Mireu, jo ja tinc calor. Per tant, a casa meva ja hem abandonat los caldos, les sopes, l'escudella i tot això. I crec que ara ens hem de dedicar al gazpacho, a l'ajo blanco, a la vichyssoise fresqueta. I estic convençuda de que tots sabeu fer aquests plats, perquè són plats que farem servir el producte de temporada, que encara no el maig és temporada d'un bon tomàquet i d'un bon pebrot vermell. No, encara no. Però bueno, podem trobar en el mercat algun tomàquet. Que jo utilitzo molt el tomàquet de pera, vale? És el que em dona més bon resultat. A veure, quins problemilles pot tenir un gazpacho? A mi no m'agrada el gust del cogombre, a mi no m'agrada que hi posis all, noto massa gust de pebrot, a la tarda em retorna, me l'he menjat molt de gust, però el gazpacho em retorna. Bueno, pues jo amb el temps he trobat truquillos, que no sé si ja us els devia explicar la temporada passada, però, per exemple, hi ha moltes persones que el cogombre no el suporten. I diràs, home, però un gazpacho sense cogombre? Doncs mireu, només heu de fer una cosa. L'heu de pelar. No l'heu de posar en pell com es fa un bon gazpacho. L'heu de pelar. Després de pelar-lo, l'heu de deixar amb aigua amb gel. I això li traurà aquella furtor, per dir-ho d'alguna manera, que molesta a moltes persones. Val? Això relatiu al cogombre. A l'all. Oh, a mi em molesta l'olor d'all, no m'agrada. L'all em torna, l'all, l'all. Bé, doncs podeu posar alls, però prèviament escaldats. Què vol dir això? Un cassonet amb aigua calenta, agafeu els alls que vulgueu posar, jo normalment poso un parell de dents, no un parell de cabeces, un parell de dents, els escaldeu, però res, xup, xup, i els poseu al pot del que esteu fent el gazpacho. Què més ens pot molestar? És que a mi el gust del pebrot m'agrada més el verd, a mi m'agrada més el vermell, que és més madur. Bé, el pebrot vermell és madur, per això és vermell, i el pebrot verd és verd. Jo crec que a Andalusia el gazpacho es fa, si hi ha algun andalús o andalusa que m'escolti, que em rectifiqui el proper programa, però crec que es fa amb pebrot verd, que no s'utilitza el pebrot vermell. Però aquí jo a vegades em poso una mica de verd i una mica de vermell. Vale? Una altra cosa. Oh, és que el gazpacho porta pa i engreixa. Bueno, ja som a l'engreixar. Al gazpacho hi podem posar una miqueta de pa. Una miqueta, si traiem la crosta i posem una mica de molla per donar-li cos, no ens engreixarem. El que sí requereix el gazpacho és un bon oli d'oliva verge. No se'ns ocorreixi fer un gazpacho amb oli de girassol, perquè no tindrà absolutament gust de res a les verdures, al tomàquet, al pebrot. Però serà soso, soso, soso. Ajo blanco. A mi m'encanta. M'encanta l'ajo blanco. I jo, les meves arrels d'avis són andaluses, però jo sóc una catalanufa. Però a mi l'ajo blanco m'enamora. I faig una recepta molt senzilla. Evidentment, per l'ajo blanco té que agradar l'all, Si no, no em facis. També podries fer-lo sense? Sí, però no té sentit. Ja ho diu el nom del plat, ajo blanco. També els escaldo, val? Aquí sí que poso una cabeça sencera d'alls per quatre persones, vale? També els escaldo perquè els hi trec aquella rabió, val? Ah, perdoneu, Ara me'n vaig al gazpacho. M'he deixat un altre ingredient, la ceba. La ceba també hi ha persona que li molesta, però sense ceba. No serà el mateix, no, però pues la ceba no es pot substituir per una altra cosa, val? I tornem a l'ajo blanco. All, escaldat. Pa sec de 2 dies abans, tallat
ben primet. Aigua filtrada o aigua mineral. Sal. Pebre. Un ou dur. I per decorar, encenalls de pernil, del que puguem comprar. Que podem comprar ibérico, ibérico. Que podem comprar el del Mercadona, doncs el del Mercadona. No passa res. Això és un acompanyament. Què fem amb tots aquests ingredients? Doncs mira, posar-los tots en un pot, o en una Thermomix, o amb el que tingueu per triturar, posar-li també un bon raig d'oli, d'oliva verge. Jo per un litro d'aigua poso 200 d'oli, que és quantitat. Salar-lo i, si voleu posar pebre, al vostre gust. Una bona estona de nevera, com 3 o 4 hores, i a l'hora de servir-lo, els encenallets per sobre de pernil. Hi ha persona que també ratlla ou dur. I unes gotetes d'oli per fer bonic. Bueno, refrescant, deliciós i econòmic. I llavors ve la bichisua, Això que sona tan bé i tan francès. La bichisua també té problemes si la fem amb el carbassó amb pell. Les persones que prenen medicació pel cor no poden prendre vitamina K perquè els hi estronca els beneficis de la medicació pel cor. Vitamina K en porten tots els aliments verds forts, la bleda, l'espinac, el cogombre, el carbassó, no? Tot el que té un verdor fort, els espàrrecs verds. Doncs, bueno, què faig? Jo no puc prendre vitamina K. Doncs què faig? Pelo els carbassons. Em queden una bichisua blanca que t'entra pels ulls. I la bichisua només vol que sofregeixis un parell de toms aquest carbassó que has tallat a quadrets amb una ceba, si pot ser ceba tendra, ceba fresca, perquè la ceba seca és molt més potent, llavors en posem menys. Vale? Si tens un caldo vegetal, perfecte. Si no tens un caldo vegetal, aigua bona. Fer-ho bullir 20 minuts, triturar-ho i, si no tens problemes amb la lactosa, posar-hi 100 centilitres de crema de llet. Llavors ja és lo más. Ho vols acompanyar amb uns picatostes de pa fregidet o d'aquests tan horribles que venen al súper, però és igual, no s'han de fer. Jo els faig amb una miqueta d'oli o a vegades amb una miqueta de mantega, són 2 minuts i estan boníssims. I, evidentment, també podem prendre freda de nevera i també podem prendre freda de nevera la crema de porro, de puerro, vale? Agafarem la part blanca de 4 porros, ho rentarem bé perquè a vegades hi ha molta terra entremig de les làmines, ho trossejarem. També hi podem afegir una ceba si volem, o si no volem ceba, 2 dents d'all. Ho farem bullir amb aigua bona. Ho triturarem, ho salpebrem, ho triturarem. I llavors també hi podem afegir crema de llet. Que no tolerem la llet? Doncs crema de llet de soja, crema de llet d'avena o crema de llet d'arròs, que també n'hi ha, que ja se'n troba a tots els supermercats. I com aquell que no vol la cosa, tenim 1, 2, 3, 4 plats que podem preparar freds, que els podem preparar el dia abans, ben guardats, amb un tàper de vidre. I quan arribem a casa a l'hora de dinar, només l'hem de treure i servir-lo amb un tassó i ens refrescarà. Després mengem la proteïna que vulguem, sigui de peix, sigui de carn, però això ens refrescarà el cos de la calor, que quan arribem a casa, que hem vingut amb tren, hem vingut amb autobús, amb el cotxe, i arribem a casa calorats, i potser no tenim temps ni de fer-nos una dutxa, perquè hem de tornar a la feina, perquè hem d'anar a portar els nens a col·le. Pues, escolteu, ho prepareu el dia abans, i el dia l'endemà està boníssim,
i us refrescarà tot el cos, que és molt important. Hidratar-se, sobretot. Beure aigua. Res de begudes ensucrades, ni aquestes begudes energètiques que són un verí. I tothom en bevem, perquè jo també n'he begut. Quan he anat a fer alguna excursió, quan he estat bé i tal, doncs, bueno, sembla que reanim una mica, però no són aconsellables. Aigua, aigua amb llimona, aigua amb ginger, amb trossets de gingebre. Que us agrada fresqueta de la nevera, teniu sempre una ampolla preparada a la nevera. Que us agrada natural, doncs natural. Aigua amb llimona, perquè no us... Hi ha persona que l'aigua no li passa, l'aigua és sosa i l'aigua no li passa. Però sobretot, ara començarem a agafar temperatures altes i això durarà segur fins a finals de setembre. Hidrateu-se, porteu sempre una ampolleta al cotxe, una ampolleta a la bossa. Hidrateu-se, perquè deshidratar-se té molt males conseqüències.

I mireu, com que no em sé despedir mai sense dir-vos una recepta dolça, encara que jo no sigui dolçaina, que no és que no sigui dolçaina, no és que no m'agradi, és que el sucre, i el sucre blanc sobretot, el vull veure allunyat de la meva vida perquè porta molt males conseqüències, creieu-me. Quan us beveu, no vull dir marques, però ja les sabeu, quan us beveu una beguda ensucrada, un suc de fruita ensucrat, un iogurt ensucrat, tot això que tenim tan fàcil als súpers, esteu atentant contra la vostra salut. Us ho juro. Mireu, un dia no passa res. No passa res que un dia ens bevem una beguda energètica. No passa res que un dia ens mengem una crema catalana amb el sucre per sobre ben cremat. Un dia no passa res. Però és que hi ha persones que no saben beure si no beuen productes ensucrats. I us asseguro que són molt nocius per la salut. Quan un és jove, diu, ah, aquesta iaia què diu? No, no, però aquest jove es farà gran. En tindrà 40, en tindrà 50 i si Déu vol arribarà als 77 que tinc jo. Però veurà que si s'ha cuidat, la seva vida, la seva salut, haurà sigut bastant més bona que si no s'ha cuidat. I ara us passo una recepta senzilla que es fa rapidíssima i és econòmica i teniu un postre deliciós. Mireu, agafeu 2 ous, 70 grams de farina, no més, 80 grams de mantega, 80 grams de sucre, que jo n'hi posaria 40 i del integral, 120 grams de llet. Tot això ho poseu en el minipímer, en el robot, a l'eina que tingueu per triturar. La mantega la desfeu si està compacta de la nevera, eh? La poseu en un cassó i espereu que es derriteixi, que es desfagi, vale? Tot això ben batut, ben batut, ben batut. Agafeu el motlle que vulgueu, que no ha de ser molt gran, eh? Perquè les quantitats són petites. Jo crec que amb un motlle de 20 us queda fantàstic. Poseu un paper al fondo del motlle. Tireu la pasta que heu triturat. I a sobre hi podeu posar maduixes tallades per la meitat. Hi podeu posar groselles, hi podeu posar nabius. Aquestes fruites que ara ens diuen que són tan bones per a la nostra salut. La fruita que us agradi. Ho poseu a forn precalentat a 180 graus i en 30 minuts teniu un postre que podeu posar a la nevera quan es refredi i menjar-lo fred, que sembla un gelat, o teniu un pastís de fruita. Ja veieu que és super fàcil de fer. Animeu-vos i cuineu. Ja sabeu que sóc la pesada que us diu sempre que cuinar és un acte d'amor cap a vosaltres i cap a la vostra família. Per tant, feu-me el favor. Aquest estiu, quan tingueu vacances, ja sé que un està de vacances. Si esteu en un hotel, no ho podreu fer. Però si esteu en un apartament, no em direu que no trobareu una hora per fer un bon gazpacho i no comprar un gazpacho d'abric. Per fer un pastisset i no comprar un pastisset industrial. No em digueu que no tindreu temps. Si de cas, digueu-me que no teniu ganes de fer-ho. Però no que no tingueu temps.

I fins aquí, colla, receptes de cuina. Espero que us serveixin per passar un bon estiuet. I recordeu, hidratació.

arribar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bé, amics, avui em començaré a acomiadar. Però abans vull fer un spoiler que no té res que veure tampoc amb alimentació saludable. No sé si haureu vist per les botigues, els comerços, un cartell que anuncia que aquest cap de setmana fem Sant Quirze Temps de Flors. Una iniciativa privada que es va començar el 2018, que es va veure interrompuda per la pandèmia i després per la sequera. Doncs la tornem a reprendre. La fèiem per Festa Major, però Festa Major està tan carregada d'actes que tot se solapava. I hem decidit, amb la Regidoria de Cultura, el seu tècnic i jo mateixa, que ho faríem el mes de maig, que és el mes de les flors. Per tant, aquest cap de setmana, qui tingui ganes i vulgui, arregleu els vostres balcons, si no els hi teniu ja, amb flors. No amb plantes, amb flors. Volem color, volem flors. Les vostres finestres, els vostres aparadors dels comerços, els vostres portals. Agafeu per carrers, uniu-vos a uns quants veïns, feu una cosa xula en el carrer. El dissabte al dematí, el jurat, a partir de les 10, passarà a veure els arreglos florals, que també poden ser artificials, de goma eva, de paper pinotxo, de lo que se us ocorreixi, val? Passaran a veure això, però prèviament heu d'estar inscrits. Què vol dir això? Que si m'escolteu i teniu ganes de participar, o si heu llegit els anuncis i us fa gràcia participar, si us el llegiu bé, allà hi ha una adreça de correu on heu d'enviar el vostre nom, la vostra adreça i el vostre telèfon perquè us donguin un número d'inscripció. Aquest número d'inscripció servirà per si heu de comprar, si no teniu arreglat el vostre balcó, la vostra finestra i ho voleu fer, i aneu a comprar flors, planta de flors, no rams de flors, planta de flors. El Garden Mas Duran, la Jardineria Coronado i les Flors Amidea, si vosaltres us presenteu i dieu «Soc el concursant número 6», aquella persona sabrà que esteu inscrita al concurs i us farà un 5% de descompte sobre el cost de la planta. Què us sembla? Un cop revisades aquests arreglos, que s'han de veure perfectament des del carrer, han de ser visibles des del carrer, es valoraran, es distribuiran uns premis que ens han concedit diversos comerços del poble, i el diumenge, dia 31 de maig, a les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, s'adjudicaran els premis. Volia comunicar-ho per aquí, ho he comunicat per les xarxes, però no està mai de més.

0: Bé, amics i amigues, la meva temporada s'acabava el 20 de juny, però la meva salut actual no em permet continuar. Per tant, jo avui m'acomiado de tots vosaltres dient que espero trobar-me fantàsticament el dia 5 d'octubre per començar un altre cop la temporada, perquè, com sabreu, Ràdio Sant Quirze és municipal i fa vacances. Jo no m'incorporaré fins al 5 d'octubre. Us espero a tots i a totes, amb entusiasme. Ja tenim preparada una llista molt interessant de convidats. I penso que gaudireu. I tenim ganes de que ens feu costat. Per tant, bon estiu. No passeu massa calor. Aneu amb paraigua pel carrer com fan els japonesos i els xinesos. No us faci vergonya, jo ho penso fer, perquè diu que apretarà molt, moltíssim. Ja recordeu l'any passat que ens vam coure com les castanyes i ens hem de prevenir perquè el sol és bo a unes hores determinades, però a les hores que apreta moltíssim, com són les del migdia fins a mitja tarda, hem de mirar de no estar exposats al sol. Ja sé, direu, bueno, sí, els paletes pobres i els que treballen al carrer i els que escombren, sí, sí. És evident, espero que l'administració prengui algunes mesures perquè aquestes persones no es quedin cuites treballant, val? Però això ja no em compete a mi. Però com a iaia que sóc, us recomano que tingueu prudència amb tot, amb el cotxe, amb l'alcohol, amb el sol, amb tot. I passeu un estiu i unes vacances, quan les feu, fantàstiques. Jo també ho procuraré. Procuraré el mes de setembre trobar-me bé i fer les meves vacances familiars. I el 5 d'octubre vindré renovada i amb moltes ganes de passar-ho bé. Bona tarda, moltes gràcies.
1: I des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de juny. Atenció que encetem més, eh? Ja sabeu que diuen que pel juny la falsa el puny. Això vol dir que hem d'anar a segar. En fi, amics i amigues, que arriba el juny, que és el moment que comencem les vacances a l'escola. S'acaba l'escola i comencen les vacances d'estiu. I nosaltres també començarem vacances. Això vol dir que ens queden més o menys 3 o 4 programes i nosaltres ens direm adeu i anirem a passar unes bones vacances d'estiu. Això sí, eh? Al setembre tornarem aquí a la teva emissora municipal. Així que durant l'estiu ens podràs anar escoltant, si vols, des de la nostra pàgina web, que és lamoixiganga.cat. Ja que he parlat de la nostra pàgina web, deixeu-me dir que és molt xula i que la podeu visitar tantes vegades com vulgueu. Per exemple, si cliqueu a lamoixiganga.cat i aneu a programes sencers, que és una taca de pintura, allà hi trobareu totes les moixigangues d'aquesta temporada. Per exemple, la de la setmana passada, que vam parlar amb en Pauet, fa dues amb l'Andreu Cistella, i fa tres, va de jocs. Atenció, perquè aquesta setmana tornem a repetir va de jocs, perquè aprofitant que aquesta setmana és la Patum de Berga, avui el joc d'aquesta setmana és Juguem a Patums. Ja sabeu que Va de Jocs és una secció que ens fan des de l'Anònima, una associació que es dediquen a jugar, i també fan aquesta secció de programa de ràdio. També podrem escoltar un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El més important sóc jo. Ui, aquí es titula així avui el petit de Circ Petit. I acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol. Ja sabeu que la Moixiganga és aquest programa que us porta a dormir. És aquest programa que us acompanya mentre sopeu o mentre us estigueu dutxant. Doncs de fons heu de tenir la Moixiganga i aneu sopant, aneu menjant, aneu xerrant i explicant coses que expliquem nosaltres aquí de Moixiganga, i així anem fent tertúlia mentre estiguem sopant. I a la nostra pàgina web, també, més a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp. Si teniu ganes de fer-nos una nota de veu, ja ho sabeu. Ens cliqueu allà des del telèfon mòbil, lamoixiganga.cat, cliqueu, i se us obrirà directament el WhatsApp. Nota de veu, que és molt fàcil, i nosaltres la reproduirem aquí a la Moixiganga. Què ens podeu dir amb una nota de veu? Per exemple, podeu felicitar els vostres amics de la classe, per exemple, per dir-los, doncs, bon curs, bon estiu, per exemple, també, o si fan anys, podeu aprofitar per desitjar-los un bon aniversari. Tot això ho podeu fer des del nostre número de WhatsApp, a dalt de tot, a la dreta de la nostra pàgina web. I vinga, va, que ja un cop fetes les presentacions, us diré que el meu nom és Moisès Bruc i que començarem ara mateix amb una cançó del Pony Pissador, que ens cantaran una cançó que es titula Gran Manual per Identificar Ocells. Ens explicaran amb aquesta cançó com identificar un ocell. Així que estigueu ben atents, perquè si no, no heu vist mai cap. Avui a la Moixiganga n'aprendrem a conèixer-los. Amics i amigues, tots a punt, comencem. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Festa, festa.
2: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc. Juguem a fer petum. A on? Berga. Quan? Per Corpus.
6: Els nens i nenes de Berga tot l'any juguen a petum. Tot l'any. Però quan s'apropa el Corpus, aquesta febre s'estén de manera irrefrenable. Però què vol dir jugar a fer petum? Doncs molt fàcil. Jugar a fer petum és l'acte lúdic simbòlic que fan els infants de Berga on imiten el que passa a la plaça o el que passa als carrers els 5 dies de petum. A cada racó de la ciutat es pot observar nens i nenes fent veure que porten una massa amb un pal qualsevol o fent veure que són guites simplement posant els dits índex al costat de la boca, fent veure que són fuets.

0: habitualment passa a la festa, a casa meva o a tot Berga, que els fessin comparses amb materials quotidians com cartró, fusta, roba sobrera, de casa i troncs. Els adults, uns quants, tres o quatre, no direm els noms, però tenen nom i cognom, els van proporcionar les comparses i a partir d'aquí, el que va començar com un joc ha esdevingut un dels puntals de la festa, el que a Berga s'anomena la pedrera de la Patum. Actualment, en moltes cases ens podem trobar amb elements de les comparses de Patum fetes de qualsevol material i qualsevol moment és bo per jugar a Patum, tararejant les músiques mentre juguen.
1: Quina importància té la Patum infantil dins la festa?
0: El jurat, que va otorgar el Premi de la UNESCO de Patrimoni Material i Immaterial de la festa, considerà que la Patum infantil perpetuava la festa i aquest va ser un dels aspectes més importants a l'hora de donar el premi.
1: Com juguen els infants?
0: De la manera més seriosa. Quan un infant juga a Patum, és un moment molt important i no s'ho pren a la fresca. No. Els grans potser sí, però els nens no. Reprodueixen els moviments sense cap error ni deixadesa. I pobre de tu, com a gran, que fallis.
1: Juguen grans i petits.
0: Jugar a Patum ho fa tothom. Quasi ens hi veiem obligats. Podem veure adults jugant amb els seus fills i filles a Patum.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El més important sóc jo.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Silenci! La funció ja ha començat. El senyor Agustí és a la pista del circ petit i la resta de companyies són darrere la cortina esperant pacientment que els toqui. Un escalfa la veu, l'altre fa estiraments, i d'altres, bé, vaja. Sembla que mentre tant el senyor Agustí presenta, a darrere la cortina alguns es dediquen a comentar el que diu el senyor Agustí.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Siguin tots i totes molt benvinguts a una nova funció del Circ Petit. Aquesta tarda tenim el goig de portar-los una pila d'actuacions fantàstiques i començarem per una de les més impressionants.
1: Caram, ja em toca a mi, avui.
4: I qui t'ha dit que et toca a tu?
5: Que no ha dit una de les actuacions més impressionants.
1: Per això.
4: I qui ho diu? Ets tu una de les actuacions més impressionants.
3: Per a tots vosaltres, Sibila, la fatillera.
5: Aparteu-vos, xitxareu-vos, que comença la més important.
2: L'art de l'actuació de la Sibila, la discussió de qui és més important, ha anat a més.
3: I després d'aquestes sorprenents revelacions, és el moment de conèixer un gran artista del circ.
4: No ho entenc. L'artista més gran és la Perla, perquè ha dit un artista i no una gran artista.
6: Perquè el més gran sóc jo, no em creu que faig els números més grans i explosius, oi?
3: Amb tots vostès, Manric de l'Enric, el nostre pallasso!
7: Jo? Caram, aquesta sí que és bona. Oh, deixeu pas a l'artista més important del circ. Prepareu-vos, nens i nenes, que ve l'Enric.
2: L'Enric fa la seva actuació i fa les delícies dels xics i grans. Però sembla que la discussió no acaba. Més aviat al contrari.
3: Sí, quin gran artista l'Enric. I és que s'ha de ser molt gran per aconseguir fer riure xics i grans. Però ara deixem pas a un altre gran artista, algú que amb els seus poders deixarà tots bocabadats.
1: Ara sí que em toca a mi.
3: Salim, el nostre fakir!
1: Com? Ja em toca a mi? Doncs som-hi. On és la pista? Sí, cap aquí. Molt bona tarda a tothom.
2: La funció del circ petit segueix avançant i tots els seus artistes van sortint a la pista per mostrar les seves habilitats. El darrer a ser cridat és en Genís.
1: Per fi em toca. Aparteu-vos, que ara us demostraré qui és el més important d'aquest circ.
2: En Genís i la Sílvia surten a la pista i fan la seva actuació habitual. Però quan en Genís està a punt d'acabar, diu...
1: I avui, com a colofó final, faré un número extraordinari.
8: Genís, amb què surts ara? Ja hem acabat tots els números.
1: Tu deixa'm fer. A continuació, per demostrar-los qui és realment important en aquest circ, faré una cosa prodigiosa. Demano que surtin a la pista tots els meus companys de circ petit.
2: Aleshores, surten tots enmig de la pista, amb cara de no entendre quina una em porta de cap el Genís. I són tots, en Tomàs, l'Albert, la Marta, tots.
1: I és que ara faré desaparèixer la part més important d'aquest espectacle. Aquell qui sense la seva presència en aquest circ faria que tot això no tingués cap sentit. Atenció, a veure... Mireu amb atenció aquest públic tan expectant. I veureu com desapareix el més important.
9: Ostres, ha desaparegut el públic.
4: Nano, ara sí que l'has fet a bona.
1: Com? El públic?
7: Però on han anat a parar?
5: No us preocupeu. A veure la meva bola... Oh, però què fan tots amuntegats? Sí, ja ho sé, Genís, han anat a parar tots al meu carruatge.
9: Molt bé, Genís. Ara ja saps quina és la part més important del circ. Ara pots fer que tornin?
2: Vaja, sembla que al final tots sou importants al circ.
5: Sí, però la part més important és el públic. Sense ell res del que fem tindria cap sentit.
2: I ja saps com ho explicaràs això al teu diari?
5: I tant, no en tinc cap dubte. El més important del circ. Riure amb els pallassos, paquiderm de lents passos. Malabars de colorides boles i infinites cabrioles. Però si ningú es mira cap artista, quin sentit tenen a la pista? Perquè la funció vagi endavant, el públic és el més important.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Qualsevol nit pot sortir el sol és una cançó de Jaume Sisa que avui ens cantarà el grup Tralla. És una cançó a la qual fem una festa i tenim molts, molts convidats que van arribant a poc a poc. Ara sí, ara arriba la cançó de Bressol, la cançó que ens portarà a dormir.

Ja sabeu que després de la cançó de Bressol ens anem a dormir i nosaltres ens direm bona nit i fins la setmana que ve. I no us abrigueu gaire, que de cop i volta ha vingut la calor i ara mateix la manta ja l'hem de tenir dins de l'armari ben guardadeta, perquè déu-n'hi-do la calor que ens ha arribat de cop i volta. Avui a la Moixiganga hem pogut fer moltes coses, hem escoltat el Badajocs de l'Anònima, avui hem jugat a Patum, aprofitem doncs perquè la setmana que ve és la Patum a Berga, que si algú té ganes d'anar-hi, doncs ja ho sabeu, cap a Berga falta gent, i hem escoltat un capítol de Circ Petit, el més important sóc jo.

0: del soroll.
1: Recordar-vos que tenim una pàgina web, lamoxiganga.cat, i que allà mateix hi trobareu la moxiganga aquesta setmana i totes les moxigangues d'aquesta temporada, que ja són unes quantes, i també trobareu doncs, les nostres seccions una per una, per si teniu ganes d'escoltar doncs, el Pauet, o l'Andreu Cistella, o la Montse Pelaez, amb el Posem fil a la poesia, o simplement escoltar contes. Tot això ho podeu fer des de lamoxiganga.cat. Nosaltres ens direm adeu i la setmana que ve tornarem amb una nova moxiganga i moltes, moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé tot escoltant la ràdio. I sobretot, no hi falteu, que aquí, a la moxiganga, passem llista. Bona nit!

0: sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
9: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
2: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.